0: De huelga en la educación por la decisión del gobierno aragonés de concertar también el bachillerato. Va a suponer, denuncian, el deterioro del sistema público, un deterioro que también denuncian en Valencia. Ayer las negociaciones duraron hasta última hora de la madrugada, hasta primera hora, para tratar de llegar a un acuerdo, pero no fue así y sigue la huelga ya 7 días. Hoy se han vuelto a convocar a las 2 de la tarde. Ha habido avances en esa reunión tan larga y tan tensa de anoche, sobre todo en materia salarial. La última propuesta de la Generalitat, una subida de 200 euros al mes repartida en 3 años, 500 pedían los sindicatos. Los escollos siguen estando en la bajada de ratios, los alumnos por la aula y el valenciano. Estaremos en Aragón, en Valencia y en Barcelona, donde también el conflicto sigue en las calles. La consellera comparece esta mañana en el Parlament, tendrá que dar explicaciones sobre la situación educativa que vive la comunidad. Está previsto además que la consellería entregue a los sindicatos hoy una nueva propuesta para analizar en la reunión prevista para mañana. Bueno,
1: gracias, Irene.
0: Hasta luego.
1: Bueno, la cultura en Radio Nacional, Elena Burgos, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Día importante hoy en Cannes, se proyecta la película de Almodóvar.
2: Sí, la segunda de las 3 españolas que participan en la sección oficial. El fin de semana hemos visto El ser querido, de Sorogoyen, con muy buena acogida, por cierto, y hoy es el turno de Amarga Navidad. Es verdad que no es el primer encuentro con el público, porque en España esta película se estrenó hace semanas, pero sí es la primera vez ante el público internacional, así que a ver cómo la reciben. El propio Almodóvar ha contado a Radio Televisión Española que no se pone nervioso antes de la proyección, pero justo en ese momento final, cuando tiene que ver la reacción del público, se empieza a poner un poco inquieto. El director hablará mañana en rueda de prensa. Hoy nuestra compañera Conchita Casanovas, enviada especial a Cannes, hablará con parte del elenco de esa película, de Amarga Navidad. Se lo vamos a contar aquí en Radio Nacional. Y recordamos que en esta edición de Cannes participan 3 películas españolas en la sección oficial. El ser querido, de Sorogoyen, como decíamos, esta Amarga Navidad y La bola negra, de los Javis.
1: También nos traes hoy 2 exposiciones destacadas en el Museo Thyssen y en el Arqueológico.
2: Empezamos por la del Thyssen, que es pequeñita, con 10 retratos, pero muy potente. El título habla por sí solo. Gaza, donde la vida resiste. Es el resultado de la colaboración de este museo con la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Y a su equipo en la franja pertenece el fotógrafo que ha hecho estos retratos de niños y que prefiere mantener el anonimato. Así que eso ya es una idea del contexto en el que se han tomado esas imágenes. Y la otra exposición es la que se puede ver ya en el Museo Arqueológico Nacional. Fueron tejidos, de Teresa Lanceta, una artista interdisciplinar con una trayectoria centrada en los tejidos a través de los cuales repasa la historia de nuestro país en esta muestra. Lo que ocurre es que en la época ibérica no se conservan fragmentos textiles y aquí es donde entra en juego lo más interesante de la exposición. El trabajo de investigación que hace la artista a través del análisis de las vestiduras que lucen las célebres damas esculpidas en piedra.
1: Bueno, gracias, Elena. En los deportes nos vamos preparando para los 2 eventos importantes que vamos a tener este fin de semana: la Final Four de la Euroliga de baloncesto y la final de la Champions femenina de fútbol. Daniel Ampuero, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y de refilón, mañana miércoles vamos a tener la final de la Euroleague, donde el Aston Villa de Unai Emery va a jugar ante el Friburgo alemán, o sea que todo con representación española. Hoy van a ser las ruedas de prensa de los dos equipos en el Besiktas Park de Estambul. Antes, a mediodía, vamos a tener el Media Day del Barça femenino, por ese evento que decías, ¿no? La final de la Champions femenina el sábado. Algunas jugadoras, Claudia Pina, Catacol, Eva Payor o Vicky López, van a atender a los medios en torno al mediodía y luego a las 3 de la tarde Pera Romeo, el entrenador, va a comparecer en rueda de prensa. Recuerdo, el rival es el Lyon, el sábado juega la final y se va a disputar en Oslo. El Barça busca el triplete, viene de ganar la Copa en Gran Canaria, ya tenía la Liga, la Copa ante el Atlético de Madrid este fin de semana, y viene bien esta fecha porque en 2 semanas, con todo decidido a nivel de club, es decir, descanso para algunas jugadoras, la selección se juega el pase directo al Mundial ante Inglaterra. Recuerdo esa fase de grupos, ese partido importante porque perdimos allí en Wembley el 5 de junio en Palma de Mallorca. Cosas de clubes. Hoy no es el día, hay un día más de plazo para que Enrique Riquelme comunique a la Junta Directiva que se quiere presentar. Ayer ya dijo que tiene los avales y la candidatura se puede presentar hasta el sábado. También ayer firmó Flick la renovación como técnico del Barcelona hasta 2028, 2 años más. Esta noticia la sabíamos casi al mismo tiempo que Fermín se va a perder el Mundial casi con toda seguridad porque tiene una fractura en el quinto metatarsiano, el dedo meñique del pie derecho, y tiene que pasar por quirófano. Fíjate, Nico Williams, Lamine Yamal, también un poco entre algodones, Mikel Merino, Fermín, Ferran Torres y Pedri también están tocados. Carvajal se quedó fuera, pero porque este año es verdad ha tenido problemas con las lesiones y que le ha hecho que no juegue casi toda la temporada. Lenormand, Cucurella, Fabián también ha empezado a jugar.
1: Víctima
3: lleva pocos
1: de una
3: partidos.
1: Temporada.
3: Sí, una temporada dura. A ver qué hace Luis de la Fuente, porque dijo que cada caso lo iba a tratar de forma particular. Ayer presentó la lista Ancelotti para la Canariña y hoy Roberto Martínez con la de Portugal.
1: Muy bien, gracias, Ampuero. Información local en Radio 5.
4: Radio 5, Tot Notícies. Illes Balears. Radio Nacional d'Espanya.
5: Molt bon dia, falten 15 minuts per les 9. El govern ha anunciat una reforma legislativa que reforci la figura dels docents. Passaran a tenir la consideració d'autoritat pública. Ho farà a través d'un nou decret que actualitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2010 que regula drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència en els centres. Avui és dimarts de 9 de maig. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Laura Ruibal. Can Mis es reforça la seguretat.
6: Això després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava al centre hospitalitzada. Entre les decisions adoptades s'implantarà un nou sistema d'accés mitjançant targeta identificativa a tots els accessos a que no siguin públics.
5: 100 nous pisos socials a Maó.
6: La promoció s'aixecarà al solar de l'antiga fàbrica Catissa, que des de fa anys sempre com a aparcament l'Ajuntament comprarà en els propers dies el terreny amb l'ajut del Consell de Menorca que aporta 1 milió.
5: I en els esports?
6: Els dos equips mallorquins amb opcions d'ascendir a primera federació ja coneixen els seus rivals en la final del play-off. L'Atlético Baleares s'enfrontarà al Jaén, mentre que el Poblense se jugarà amb l'Àguilas de Múrcia.
5: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimarts a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 24 graus a Palma, 23 a Maó i a Eivissa i 21 graus a Formentera. Avui serà un dia càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a partir de dijous. És una informació d'AEMET.
5: I també ben atents a com s'està circulant ara mateix per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara trobem alguna de circulació lenta, les entrades a banda des de l'autopista d'Inca i també des de l'autopista d'Andratx, la via de cintura, trobem encara també retencions en sentit cap a Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Escarregó, i també des de Son Repinya fins a la taulera també hi ha alguna de retenció en sentit Andratx. A la resta de vies ara mateix ja la circulació és bastant tranquil·la. És tot, molt bon dia.
5: La Conselleria d'Educació iniciarà els tràmits per elaborar una nova norma que reconegui els docents com a figures d'autoritat a les aules. Vol reforçar la figura tant dels professors com dels equips directius per millorar el respecte als centres escolars.
6: En les pròximes setmanes, els responsables d'educació se reuniran amb un grup d'experts i representants de la comunitat educativa per crear un nou decret que actualitzarà l'actual norma de l'any 2010 que regula la convivència als centres. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
9: I sobretot aquí sí que volem introduir una part que creiem que és bastant important, que és coneixement institucional de la figura del docent i de l'autoritat docent, que és el que creiem que han d'anar fent feina, sobretot perquè els equips directius i els docents vegin reconeguda la seva feina.
5: Per la mare de la UIB, que començarà a utilitzar detectors de radiofreqüència durant els exàmens per evitar així que els alumnes facin un ús fraudulent dels telèfons mòbils. Els aparells es començaran a aplicar durant la selectivitat d'enguany. La institució ha aprovat a més un codi de conducta per als estudiants amb un marc de sancions. Jaume Vinyes, bon dia.
10: Bon dia. Només el fet de tenir el mòbil a l'aula, encara que estigui apagat, suposarà una falta greu i la prova afectada quedarà qualificada amb un 0. Si el dispositiu està encès, es considerarà falta molt greu i l'alumne serà qualificat no apte en la prova d'accés a la universitat. Cristina Moreno és la vicerrectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la UIB.
11: Està prohibit tenir el mòbil, tenir a l'abast. Per tant, de fet, tenir-lo ja és constitutiu d'una falta greu. I tenir-lo encès encara més.
10: El codi de conducta tipifica també com a falta greu mirar de manera persistent o reiterada l'examen d'un altre alumne. Els aparells han estat adquirits pel govern, que marca la mesura en una reacció a la tendència a l'alça d'emprar el mòbil de manera fraudulenta a les aules. Sebastià Massanet és el director general d'Universitats.
12: El desenvolupament tecnològic dels darrers anys ha propiciat a tot l'Estat l'aparició de mètodes de frau cada vegada més sofisticats. Davant d'aquesta evolució, les universitats i les administracions educatives de tot l'Estat estan prenent mesures de prevenció i de detecció. Les Illes Balears no podien quedar al marge d'aquesta resposta institucional.
10: Els detectors els controlaran tècnics especialitzats que s'aniran passejant per les aules, tal com ho fan els professors. En cas de detectar un dispositiu, ho notificarà el docent i, en acabar la prova, es demanarà al sospitós que els acompanyi a una zona apartada per fer la comprovació. L'OIB confia que el sistema funcioni com a eina dissuasòria.
5: Parlem ara de sanitat perquè els metges tornen a mobilitzar-se avui de matí. Ahir, en la primera jornada de la quarta convocatòria de vaga nacional, es van anul·lar a les Balears 3.440 consultes i operacions. El sindicat mèdic Cimeval apunta un seguiment de fins al 90% dels hospitals i un 50% en l'atenció primària.
6: Protesten contra el projecte de nou estatut marc que ha de regular la seva professió. Reclamen un estatut propi que reconegui la seva singularitat i millores laborals. Cimeval demana al govern central que obri una mesa de negociació interministerial. Escoltam el president del sindicat, Miguel Lázaro.
13: Esto no es un problema ya, un problema de los médicos, es un problema de salud pública porque hay más de 2 millones de pacientes que han sido anulados sus citas, sus consultas. Si se cumple esta semana y la semana de junio, vamos a hablar de más de 3 millones.
6: El proper dijous, hora baixa, se tornaran a concentrar a la plaça de la Reina i, si no s'ha arribat a cap acord, d'aquí un mes tornaran a aturar.
5: I seguim en qüestions sanitàries. L'Hospital de Can Mises, a Eivissa, reforça les mesures de seguretat després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre estava hospitalitzada. Així ho ha confirmat l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera a la premsa local. Paula Bendito, bon dia.
14: Bon dia. Entre les decisions que s'han adoptat, destaca l'implantació d'un nou sistema d'accés mitjançant la targeta identificativa a tots els accessos a l'hospital que no siguin públics. A més, s'ha reduït l'horari d'accés per la porta principal. Ara ja només s'hi pot accedir fins les 10 de la nit, quan fins ara tancava les 11. Una altra de les mesures és la d'avançar el reforç de seguretat d'estiu i també s'ha incrementat el nombre de zeladors al mostrador del vestíbul principal.
5: En crònica de successos vos contam que un home ha estat detingut a Palma per presumptament haver intentat agredir sexualment a diversos menors d'una mateixa família i tractar d'endur-se'n una de les germanes. Va assetjar aquesta família durant diversos dies fins que va ser detingut.
14: I d'altra banda, un pare també ha estat arrestat a Palma com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys per sotmetre la seva filla a tocaments i pràctiques sexuals durant 2 anys.
5: La Policia Nacional a Eivissa ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors per haver contactat amb una víctima que no arribava a la majoria d'edat per intentar intercanviar amb ella contingut eròtic.
14: Hi ha mort un jove de 27 anys de nacionalitat sueca que va tenir fa un mes un accident a la carretera de Valldemossa. Estava ingressat a l'UCI de Son Espases des del passat 19 d'abril. Es tracta de l'hereu de la cadena d'hamburgueseries Mats, molt coneguda al seu país. El jove conduïa de forma temerària un vehicle clàssic i va xocar contra un mur després de fer un avançament perillós. Altres dos joves van resultar també ferits a l'accident.
5: 12 punts més. En la darrera jornada han arribat a les Balears 4 noves pasteres amb 64 migrants a bord d'origen subsaharià i magrebí. 2 embarcacions van ser detectades a la línia de costa de Formentera i les altres 2 al sud de l'illa. I avui serà jutjat un empresari per estafar 67.000 euros a una família amb la construcció d'una casa a Esporles.
6: Els fets, segons s'exposa el fiscal en l'escrit de l'acusació, van passar el gener del 2021 quan l'acusat va contactar amb una parella amb 3 fills que havien comprat un sol on volien construir una casa i amb els quals firma un contracte d'obra per 272.000 euros. Els va exigir un pagament anticipat de 67.000 euros per començar, però només va subcontratar una altra empresa per fer l'excavació i mai no va comprar ni material ni equipaments per fer la casa. La fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 6 anys de presó i paga una multa de 3.500 euros. També reclama que dissolgui la constructora Sogic Projects, de la qual n'era l'administrador i representant legal, i paga una multa de 270.000 euros.
5: 8 i 53 minuts. El rei Felip VI sancionarà avui al Palau de la Zarzuela la reforma de la Constitució que permetrà a Formentera tenir un senador propi i desvincular-se de la unió electoral que formava amb Eivissa. El cap de l'Estat autoritzarà en la seva signatura l'entrada en vigor del nou text avui en un acte en mitja hora, tot després que el passat mes d'abril s'aprovés al Congrés i al Senat la reforma de l'article 69.3. I parla la mare de Mahó, que engega una promoció de 100 pisos de lloguer social al solar d'una antiga fàbrica de bijuteria. L'Ajuntament formalitzarà en els propers dies el primer pagament dels terrenys, que en total costaran 3 milions d'euros i que acolliran també un aparcament subterrani.
10: La promoció s'aixecarà al solar de l'antiga fàbrica Catissa, que des de fa anys sempre com a aparcament. Acollirà un centenar de pisos de lloguer social i un aparcament subterrani de 2 plantes. L'Ajuntament comprarà en els pròxims dies el terreny amb l'ajut del Consell de Mallorca, que aporta 1 milió. El govern balear, a través de l'IBAVI, s'encarregarà de la construcció amb una inversió prevista que pot superar els 20 milions d'euros. Héctor Pons és el batlle de Mahó.
15: La col·laboració entre administracions ocasions és clau. Siguin despartir que siguin, seguem despartir que seguem, quan hi ha una oportunitat històrica com és aquesta, ens hem de posar d'acord i crec que ha estat un exemple.
10: La iniciativa suposarà un revulsiu per al barri de Tanques del Carme, una zona que ja fa anys que vivia pendent de què passaria amb aquest solar. Una vegada s'iniciï la promoció, l'Ajuntament començarà també la reconversió dels carrers colindants del barri.
5: I un apunt abans dels esports, la producció ecològica ha augmentat al 2025 un 6,3% a les Balears. Ja hi ha 54.326 hectàrees de superfície agrària ecològica, una tendència que, segons el govern, els aproxima a assolir el 25% que exigeix Europa en superfície d'agricultura útil. En concret, hi ha més de 1.300 operadors ecològics, on el 31% són dones. L'oliva ha estat el cultiu que més s'ha incrementat l'any passat. Jeroni Veras, el director tècnic del Consell Regulador d'Agricultura Ecològica de les Balears.
16: Tant l'oliva com la vinya, pel pes econòmic que tenen dins el sector, s'ha de destacar que en els darrers 5 anys són els cultius que també més han crescut. Val? En el cas de l'olivar, en 5 anys s'han guanyat 950 hectàrees, que això suposa un increment del 76%.
5: 8:56, temps ara per a l'actualitat esportiva.
14: Ja sabem qui seran els rivals del Poblense i el Balears per a la final dels play-offs d'ascens a Primera Federació. El sorteig celebrat ahir han creuat els balearicos amb l'històric Reial Jaén i el Poblense amb l'Àguiles, d'un equip de la regió de Múrcia. L'anada serà el cap de setmana del 24 de maig i la tornada el del 31, amb horari encara per determinar. Amb dos equips illencs, això sí, jugaran el segon partit a casa. Així ha valorat l'eliminatòria l'entrenador del Balears, Luis Blanco.
17: Una eliminatoria bastante difícil contra un rival de entidad histórico. Esperamos una eliminatoria de máxima dificultad que va a estar bastante competida. Nosotros la afrontamos con mucha ilusión, estamos con confianza de que podemos ganar la eliminatoria y ascender.
14: El Balears va acabar la Lliga regular millor classificat, per això tindrà l'avantatge de jugar el segon partit a l'Estadi Balear. En canvi, el Poblense jugarà contra un equip, l'Àguiles, que com els illencs van acabar tercers. En cas d'empat, després de la pròrroga, hi hauria una tanda de penals. Miquel Molondro és el president del club.
18: Podem preparar el partit de tornada aquí, en la visió, en també 0-0 haurà penals. Si mos tocava un segon era un poc difícil perquè ja començaves perdent un gol, com aquell que diu, i bé, contents i que se vegi un gran partit i que guanyi el millor, com sempre jo dic.
14: I en tenis, ja amb una debuta avui al torneig de Ginebra, s'enfrontarà no abans de les 11:30 el jugador dels Estats Units, Nishes Basavarevi.
5: I avui a la cultura vos parlem d'una nova mostra, la Casa de Cultura, Ses Cases Noves de Santanyí.
6: Es tracta d'una doble exposició de dos artistes locals per a projecció internacional que s'acaba d'inaugurar en aquest espai. Són els projectes Cas Dream, de Joan Miquel Ramírez Suassi, i de Fora Vila, de Pau Aguiló, guanyador del Premi Vila de Santanyí Francisco Bernaregui 2025. Tots dos tenen en comú que després d'anys vivint fora han tornat a l'illa, un fet que ha marcat les seves darreres creacions. La proposta de Ramírez Suassi, inclosa dins el Mallorca Photo Fest, són diferents fotografies que reflexionen sobre el desarrelament, la memòria i la impossibilitat de tornar al lloc del qual un dia varen sortir. La mostra de Pau Aguiló explora el contrast entre Mallorca i Londres, una ullada sobre la identitat i la necessitat vital de pintar. Se podran visitar fins dia de 8 de juliol. I continuen les activitats relacionades amb el Dia Internacional dels Museus. Avui a Can Balaguer s'han programat un concert de la Banda Municipal de Música de Palma sota la direcció de José Enríquez Martínez Teve, amb un repertori temàtic dedicat a l'àmbit museístic.
4: Ràdio 5, Tot Notícies, Illes Balears.
5: Un minut per les 9, repassam altres previsions informatives.
10: A Ciutadella reuneix la Junta Local de Seguretat per preparar ja les festes de Sant Joan. El Consell de Mallorca informa de l'ampliació de la xarxa pública de residències i a Palma, el PSOE, Més i Unides Podem presenten una iniciativa conjunta en defensa de l'orgull.
5: I acabam amb una bona notícia. El vermut coent de Casa Mís de Sa Pobla, el ron jungle i el major gin de Bodega Suau i el palmagin del matrimoni Byron i Amber Holland han estat guardonats en diferents categories als World Drink Awards, el certamen internacional que premia les millors begudes alcohòliques del món. Els reconeixements seran lliurats dia 2 de juny a Londres. Així arribam a les 9, més notícies a les 10.

0: Las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día tiene un nombre propio, José Luis Rodríguez Zapatero, y tenemos tres escenarios principales abiertos ahora mismo en la Audiencia Nacional. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: En la puerta del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, a pocos metros de la sede socialista, Laura Herrero, saludos.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y en el Palacio de la Moncloa, Sandra Gallardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Vamos a empezar contigo, Gemma, con los titulares de los argumentos del juez Calama para imputar a un expresidente por primera vez en la historia de la democracia. Sus sospechas no son leves. Considera que el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra durante la pandemia pudo ser utilizado para blanquear fondos y pide que se investigue si Rodríguez Zapatero actuó como líder de un entramado criminal y se lucró con ello a través de sociedades pantalla.
2: Sí, como líder de una estructura de tráfico de influencias, sitúa al juez Calama al expresidente Zapatero, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos mediante la intermediación con administraciones públicas para conseguir el rescate de Plus Ultra. La compañía había abierto dos líneas de influencia, la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la de Zapatero, pero esta es la que triunfó. También hubo mediación, dice el auto, con el gobierno de Venezuela para conseguir que la compañía volase allí. Zapatero, según el auto, tenía gente a la que dirigía, dos intermediarios directos con los clientes, entre ellos su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez. También participaba por su secretaria personal. Todo para maximizar, dice, la eficacia de las gestiones ante organismos públicos. Había contraprestaciones económicas canalizadas en el entorno de Martínez. Hay sociedades instrumentales y testaferros que ocultaron el origen y el destino de los fondos. Zapatero cobraba mediante contratos meramente instrumentales de análisis relevante en la empresa de Martínez, supuestamente por labores de consultoría y asesoría. Casi 500.000 euros él y casi 240.000 la empresa de sus hijas. La estructura no se limita solo a nuestro país. Asegura el instructor que Zapatero ordenó crear al menos una sociedad opaca para el fisco fuera de España. Esto significa que la mayor parte del dinero del rescate de Plus Ultra recibido por Julio Martínez habría ido a parar al entorno del expresidente. La investigación judicial, aunque nació a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, está todavía en los inicios, pero el juez habla ya de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
0: Gracias. La policía continúa con los registros tanto del despacho del expresidente como el de la empresa de comunicación de sus hijas, Laura.
3: Sí, más de 4 horas de registro aquí en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra justo enfrente de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Lo llevan a cabo agentes de la Policía Nacional, del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicos, que son especialistas, entre otras, en abrir cajas fuertes. Los primeros llegaban antes de las 10 y una hora después salían 3 de ellos con maletines donde podrían haber documentos incautados. Pero aún quedan más agentes arriba y aquí abajo una nube de periodistas. Esperamos su salida. Mientras tanto, se producen otros registros en 3 empresas, una de ellas la agencia de las hijas de Zapatero, que están presentes allí junto a una abogada. El juez, sin embargo, no ha ordenado el registro del domicilio del expresidente del gobierno al considerar que no hay indicios para afirmar que pudiese tener pruebas en su casa.
0: Esos son los hechos, las reacciones. El gobierno y el PSOE respaldan al presidente. Los ministros acaban de valorar la situación en la rueda de prensa posterior al Consejo. Dicen que respetan la actuación de la justicia, pero que no se olvide la presunción de inocencia. Sandra.
4: Hola, buenas tardes. En el PSOE hablan abiertamente de una maniobra política, pero el gobierno opta deliberadamente por ser más prudente, evitan hablar de lawfare. En Moncloa creen en la inocencia del expresidente Zapatero, pide la portavoz Elma Saiz tranquilidad, confianza, prudencia y respeto a la justicia.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia. Y yo como jurista, desde luego, no puedo más que ahondar en ese respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental.
4: No han leído todavía el auto en Moncloa. Piden tiempo para digerir una noticia que ha desbaratado la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que la ministra Saiz ha defendido la limpieza del rescate a Plus Ultra y el legado político de Zapatero, expresándole tanto afecto como inquina, dice, le tiene la derecha. Sánchez ha podido hablar con él. Sabemos que también ha enviado un mensaje a la cúpula socialista pidiéndoles a todos que defiendan el buen nombre de Zapatero.
0: Los socios se mueven entre la cautela de sumar la petición de que se respete la presunción presunción de inocencia de Junts o las acusaciones directamente de Laufer desde Esquerra o desde Bildu. El PP muerde para no soltar, pero no contesta a Vox sobre una posible moción de censura. Escuchamos a las portavoces parlamentarias, a Esther Muñoz y a Pepa Millán.
6: Primero dicen que es mentira, cuando acaba en un juzgado y empiezan las imputaciones, acusan a los jueces. Hoy lo estamos viendo otra vez, cómo están acusando a los jueces de Laufer, cómo están directamente diciendo que en este país se investiga prospectivamente a las personas solo por ser de una ideología. Es el ciclo del delito.
7: Yo creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien al Partido Popular. No obstante, el Partido Popular pues sigue empeñado en pensar que existe un cierto PSOE bueno, que es posible llegar a determinados acuerdos con este gobierno, que demuestra todos los días que ha hecho de la corrupción su forma de hacer política.
0: Bueno, pues este es el resumen rápido de, sin duda, el tema del día que ampliaremos a partir de 12:30. Estamos a la espera de si el propio expresidente Zapatero se pronuncia en algún momento en una mañana que nos ha dejado también otras noticias de alcance. Rosa Perarno, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Sandra. Empezando con otro nombre propio, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, ha sido detenido esta mañana en Barcelona por la muerte de su padre a finales de 2024. El empresario se precipitó desde una altura de 150 metros durante una excursión a la montaña. Los Mossos llevaban meses investigándole. A esta hora Andic está declarando ante la jueza Barcelona, Sergi Bassolas.
9: Sí, una detención que la policía catalana ha efectuado esta mañana en el domicilio de Jonathan Andic. El primogénito investigado por un presunto delito de homicidio ha sido trasladado a los juzgados de Martorell. El hijo mayor del fundador de Mango llegaba esposado y custodiado por los Mossos cuando faltaban escasos minutos para la una del mediodía. Todo ello después de una investigación muy compleja que los Mossos han llevado bajo un estricto secreto de sumario sin que prácticamente se hayan filtrado detalles. Una investigación, sin embargo, que siempre ha tenido en el punto de mira a Jonathan Andic como presunto responsable de la muerte del empresario. Habrá que ver cuál es el desenlace de esta detención y de la declaración que hará ante la jueza de Martorell que instruye el caso. Pero sobre todo, habrá que ver si finalmente, cuando finalice la comparecencia, la instructora lo deja en libertad con alguna medida cautelar o bien lo envía a prisión preventiva.
8: Estamos ahora en Almería por el tiroteo que esta madrugada ha dejado 2 muertos y 4 heridos en el ejido. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años que presuntamente ha matado a sus padres y ha herido de gravedad a otras 4 personas, entre ellas a su hijo de 7 meses, Encarni Sánchez. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y los fallecidos son la madre y el padrastro del autor de los disparos. Entre los heridos, todos de gravedad, hay 2 menores, uno de ellos, un bebé de 7 meses, hijo del detenido, al que alcanzaron varias balas cuando la madre trataba de huir del atacante. Lo contaba el alcalde de la localidad, Francisco Góngora.
11: Y ese bebé de 7 meses, hijo del presunto autor, tiene pues disparo de bala en la mandíbula y en el cráneo. Está en la UCI pediátrica.
10: Los otros heridos son vecinos de la zona, una mujer y su hija de 20 meses y un hombre de 60 años. La Guardia Civil vincula estos hechos con la violencia doméstica.
8: Del exterior, un día más pendientes del brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo. La OMS eleva hoy a 130 el número de muertes sospechosas por el virus y a más de 500.000 los casos. Y atentos también a la visita del presidente ruso Vladimir Putin a China para reunirse con su homólogo apenas 4 días después del viaje de Donald Trump. A esta hora los mercados suben después de que el presidente estadounidense haya anunciado que ha cancelado un ataque contra Irán para dar más margen a la negociación. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes, avances en general ligeros. El IBEX 35 suma menos que el resto, un 0,2%, y esto con el petróleo todavía por encima de los $110 por barril, pese a que retrocede ligeramente. Aún así se mantiene el verde en general en las bolsas europeas, mientras que Wall Street apunta a una apertura en negativo con el lastre de algunos gigantes tecnológicos.
8: Y una última parada en Asturias, porque un mes después se ha logrado capturar el campano, el primer salmón de la temporada que este año se ha hecho esperar y mucho. Oviedo, Luz de la Fuente, buenas tardes.
13: Buenas tardes, por fin hay campano, el primer salmón de la temporada, el más tardío de la historia. Lo echaba esta mañana a tierra el pescador Iván Alonso Penayos en el puente viejo de Villanueva, en el río Sella. Ha habido que esperar un mes, que suman 23 jornadas de pesca. El ejemplar ha pesado 6 kilos y 200 gramos y mide 82 centímetros. Picó la cuarta lanzada y dio bastante guerra, más de 10 minutos luchando. Esta es la primera vez en la historia que se ha suspendido la subasta que se realizaba junto al puente romano de Cangas de Onís, cuyo ayuntamiento dará los 2.500 euros que aportaba a la Asociación de Pescadores El Esmerillón. Sin embargo, el protagonista de la lo venderá si encuentra alguien interesado.
0: Y en los deportes, día de atención a medios del Fútbol Club Barcelona Femenino. Daniel Ampuero, buenas tardes.
14: Buenas tardes. El sábado juegan la final de la Liga de Campeonas en Oslo ante el Lyon francés. Las jugadoras que entrena Pera Romeu, que comparece a las 3 de la tarde, buscan el triplete esta temporada y su cuarta Champions en los últimos 6 años. Además, rueda de prensa del entrenador del Real Madrid de baloncesto, Sergio Scariolo, porque el viernes juega las semifinales de la Final Four de la Euroliga en Atenas ante Valencia Basket, lo que nos va a asegurar un representante español en la final del domingo. Así que dos finales este fin de semana con sabor español y una final mañana también con representación española. Aston Villa-Friburgo, mañana final de la Europa League con el entrenador vasco Unai Emery al frente del banquillo inglés.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30, ahora nuestros compañeros de los censos territoriales.
15: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares. Bon dia, són les 2:10, a les portes de la temporada alta turística. El govern tracta de consensuar amb els sectors implicats les diverses esmenes en tramitació pel que fa al decret que regula l'activitat del BTC a les Illes Balears. D'aquí uns minuts parlarem d'aquesta reunió que es produeix, com deim, per tractar de solucionar aquest tema. En aquest dimarts 19 de maig, amb José Miguel Blasco, al control tècnic, us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Parlarem de la picabaralla al Parlament.
16: La imputació de l'expresident de Rodríguez Zapatero provoca un enfrontament entre la presidenta de l'executiu i el portaveu dels socialistes després que Iago Negrevelà hagi demanat el torn de paraula i el president de la cambra de Vox no li hagi donat.
15: Can Misses reforça la seguretat.
16: Després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava hospitalitzada, s'ha implantat un nou sistema mitjançant targeta identificativa tots els accessos a l'hospital que no siguin públics i s'ha reduït l'horari d'accés per la porta principal.
15: I en els esports?
16: A 4 dies pel partit decisiu per la permanència, el moviment mallorquinista demana una renovació profunda de la directiva i demana que no es tracti el club com una simple empresa.
15: Consultant la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
17: Bon dia. Avui dimarts a les Illes Balears pugen les temperatures. Màximes de 24 graus a Palma, 23 a Mahó i a Eivissa i 22 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, temps estable, predominen el sol i el cel poc ennuvolat. Demà dimecres pujaran les temperatures. Màximes de 27 graus a Palma, 26 a Eivissa, 24 graus a Mahó i 22 a Formentera. Es mantindrà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. S'esperen boires durant el matí i la nit. Les temperatures nocturnes marcaran 16 graus a Formentera i 13 graus a Palma i a Mahó. És una informació d'AEMET.
15: Començant parlant de política i de turisme, més de 2.400.000 passatgers internacionals s'han utilitzat els aeroports de les Balears en el que va d'any. És un 2,3% més en comparació al mateix període de 2025. Són dades que publica avui Tour Espanya, mentre el ple de la Cambra Autonòmica s'ha tornat a debatre un dia més sobre contenció turística.
16: El conseller de Turisme, Jaume Boussà, nega que s'autoritzin més llicències de lloguer vacacional a edificis plurifamiliars després que el diputat socialista, Marc Pons, s'hagi referit a una esmena del Partit Popular a la llei d'acceleració de projectes estratègics que, segons ha assegurat, permetrà usos turístics a solars amb diferents habitatges. Els escoltam.
18: Posaran en el mercat 12.000 habitatges que només serien per a residents o per a gent que pot venir de fora a comprar-la, però en cap cas per ús turístic, ara de repente hi entraran.
19: No hi haurà més llicències a dins pisos turístics. Vostès també les tenien prohibides i les varen consentir per tot. Les varen consentir per tot.
16: El pla ha rebutjat una iniciativa del PSIP que reclamava prohibir més places de lloguer turístic en plurifamiliars i limitar les places a albergs. Sí que s'ha aprovat una proposta de Més per Mallorca per instar el govern a que presenti una fórmula per garantir que els residents puguin viatjar en transport públic a Mallorca, especialment a les línies més saturades.
15: Un ple en el que també s'han tractat altres qüestions.
16: Sí, a la sessió de control, la consellera de Famílies i Benestar Social, que ni el govern ni el PP no retallarà les ajudes a l'atenció primerenca a nins amb trastorns de desenvolupament. Sandra Fernández s'ha referit així a l'esmena de Vox que pretenia eliminar el servei als nins dels pares migrants irregulars.
20: aunque fuese competencia nuestra, jamás se nos ocurriría dejar sin la atención necesaria a niños y niñas con trastorno de desarrollo o con riesgo de padecerlos, con independencia de su situación administrativa.
16: El ple debat una proposició no de llei del PP per reclamar al govern central millor finançament per l'atenció a la dependència i una altra del PSI per defensar la tolerància i el rebuig a les agressions LGTBI-fòbiques.
15: Precisament sobre aquest darrer tema, PSOE, Més per Palma i Unides Podem han presentaran, millor dit, una moció conjunta durant el ple de maig de l'Ajuntament en defensa de l'orgull LGTBI. Amador Bausà, bon dia.
21: Bon dia. La moció s'explica l'anul·lació de la revetlla del Dia de l'Orgull per part de l'associació Benamics. Critiquen que l'Ajuntament ha ignorat les peticions de l'associació i diuen que ha imposat uns terminis inassumibles per a l'organització de la verbena. Elena Navarro, regidora del PSOE.
22: Y, por supuesto, que haya un equipo estable de colaboración, que se sabe cuándo es, que esto ocurre cada año. Tener un equipo estable que esto lo organice, que lo tenga previsto, que cumpla los plazos y que los apoye.
21: A més, critiquen que la dreta i l'extrema dreta està desmantellant les polítiques públiques que tenen a veure amb el col·lectiu. Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.
23: I ara ens trobem amb un govern de dreta i d'extrema dreta, les diferents institucions, també l'Ajuntament de Palma, que han decidit desmantellar polítiques públiques de diversitat i fer una ofensiva directa cap al col·lectiu LGTBI i cap als seus drets, com ha passat amb l'Ajuntament de Palma.
15: I d'altra banda, també contem que la Constitució ja reconeix el dret de Formentera a tenir senador propi. El rei Felip VI ha sancionat avui l'article 69.3 de la Carta Magna, que desvincula la unió electoral que formava amb Eivissa. La quarta reforma d'ençà la seva aprovació de la Constitució l'any 1978.
16: El periple legal d'aquesta novetat no finalitza. Quin paroi és que aquesta hora baixa, avui hora baixa, a partir de les 3 del Congrés, començarà a debatre la reforma de la llei orgànica del règim electoral general per incorporar Formentera com a circunscripció electoral pròpia. La nova configuració electoral no entrarà en vigor fins a la convocatòria de les pròximes eleccions al Senat.
15: I un altre apunt en política, la imputació de l'expresident del govern central, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ha estat motiu d'estira i arronsa al Parlament.
16: Sí, la presidenta del govern, Marga Proens, s'hi ha referit al final de la seva rèplica a una pregunta de control que li formulava el portaveu del grup socialista, Iago Negueruela, al qual el president de la cambra, Gabriel Lecent, no li ha deixat contestar. Escoltam la seqüència.
24: El primer president de la democràcia imputat per tràfic d'influències, per blanqueig de capital a gran escala i per pertenència, escolti bé, a organització criminal. Tens el temps, senyor Negueruela, cauran tots,
25: gràcies,
24: un per un.
25: Prens.
26: El article 81, y en el turno de sesión al control, cuando yo no he hecho ninguna alusión a ningún tema, y ella solo lo saca al final, y hace una alusión directa
25: Vamos a ver.
26: Mi partido... Una alusión directa a mi partido.
25: Por favor, silencio. Señor Negueruela, me pide la palabra por alusiones por el artículo 81.
26: Hombre, claro.
25: Por el señor Zapatero.
26: Entiendo que
25: no procede.
26: No procede.
25: No.
15: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Servicios informativos. 2:07, seguint parlant de qüestions en aquest radiodiari migdia. Ara vos contam que els treballadors del Servei d'Atenció a Persones amb Mobilitat Reduïda a l'aeroport de Palma aniran a la vaga dilluns de la setmana que ve. L'aturada tindrà caràcter parcial indefinit.
21: El comitè d'empresa ha pres la decisió per la situació laboral que titgen de greu i la manca de respostes per part de l'empresa concessionària Adelte. Els treballadors denuncien mesos d'incompliments, improvisació constant i una organització de la feina basada en la pressió diària sobre la plantilla. Jairo Aranda és el president del comitè.
27: A diferència del año pasado, el aeropuerto se ha hecho más grande, las distancias son más largas. Al haber distancias más largas, el pasajero pide más asistencia. Claro, y el personal a menos horas. Imagínate la explotación y el estrés que vivimos en el servicio. Hemos sufrido agresiones.
21: Les parts estan convocades aquest dijous al TEMIP per intentar acostar postures i cercar solucions abans de l'inici de la vaga.
15: I més qüestions. Els aparelladors de Menorca alerten sobre la manca d'inspeccions tècniques als edificis més vells del centre històric de Ciutadella. Fa anys que realitzen aquesta advertència, que ha agafat més força ara arran del despreniment d'una cornisa que hi va deixar 3 dones ferides aquest passat diumenge. Clara Ceballos.
1: Preocupa el gran nombre de propietaris que ignoren l'obligació de passar la inspecció tècnica en edificis de més de 50 anys d'antiguitat molt abundants a Ciutadella. Aquest incompliment pot generar situacions de risc i un exemple clar és l'accident de la plaça Nova, on una cornisa va caure sobre la terrassa d'un bar. Escoltem a Miguel Ángel Sicilia, president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics a Menorca.
2: Lo que tiene que hacer la gente es ser consciente de que los inmuebles cada vez son más viejos y que tienen que pasar ciertas revisiones para poder no solo cumplir la normativa, sino estar seguros de dónde viven.
1: Sicilia recorda que són els propietaris els responsables de l'estat dels immobles, encara que també lamenta que l'Ajuntament hagi deixat d'enviar-los recordatoris.
15: Gràcies, Clara. I més coses. Ara te recuperam aquesta connexió que teníem pendent sobre la reunió entre el govern i el sector dels VTCs i els taxis per saber, en primer lloc, si ha finalitzat, que sembla que sí, i si hi ha hagut alguna conclusió. Ens escolta el nostre company Enrique Mas. Enrique, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Sí, bon dia. Acaba de finalitzar la reunió al Parlament en la que participaven el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, el portaveu del grup socialista, Diego Negreola, i el representant del sector del VTC i del taxi, amb la finalitat, diuen, de donar seguretat jurídica al sector. Biel Moragues és president de Taxi Pinem.
4: La competència d'aquest transport que només transcorre a dins la illa, que realment no fa transport de fora, és exclusiu de la nostra comunitat autònoma i, per tant, les eines per decidir són de la comunitat autònoma. Per tant, per nosaltres, els que s'hagin demanat tantes de mil d'autoritzacions estatals, no cap, perquè no venen a fer servei per als que estarien homologats, que és a l'emparo de l'Estat i de la normativa estatal, a fer un transport entre distintes comunitats i empleant carreteres estatals. Aquí no hi ha carreteres estatals.
3: Els representants polítics han explicat que encara no s'han finalitzat els detalls de les esmenes en tramitació i els grups continuen negociant.
15: Gràcies, Enrique, per aquesta informació en directe per la mare del Consell de Mallorca, que incorporarà 618 noves places residencials per a gent gran la pròxima legislatura. És un augment del 73%. La institució insular diu que serà la major ampliació de places públiques de la història, tot i reconèixer que no serà suficient, diu, per l'envelliment de la piràmide poblacional. Xavi Ara, bon dia.
5: Bon dia. En aquesta legislatura ja s'han incorporat 110 noves places i la resta se farà de manera progressiva a partir de l'any que ve. La previsió és que entrin en funcionament 3 noves residències a Sant Llorenç, Bunyola i Sant Martorell. Entre totes tres sumen 300 places, a les quals s'hi ha d'afegir les places que sortiran de la reforma de la Bona Nova i la Llar d'Ancians. La previsió és assolir 1.463 places públiques abans de l'any 2031. Escoltam en Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
6: Desgraciadamente, y esto es una realidad, la lista de espera no va a desaparecer con la incorporación de este incremento de plazas. Por tanto, nosotros continuaríamos trabajando dentro de las posibilidades. Nuestro objetivo es que cada persona mayor pueda disponer del recurso más adecuado según su situación. Y cuando ese recurso tiene que ser una plaza residencial, que esa plaza exista, que sea pública y que ofrezca una atención de calidad.
5: El Consell mantindrà també una línia d'ajudes de 5 milions d'euros per al suport als ajuntaments que tenen residències pròpies.
15: I també avui hem sabut que l'Hospital de Canisses ja ha començat a reforçar les mesures de seguretat després de l'agressió sexual que va patir una dona la setmana passada mentre es trobava hospitalitzada.
16: Entre les decisions que s'han adoptat destaca la implantació d'un nou sistema d'accés mitjançant targeta identificativa a tots els accessos a l'hospital que no siguin públics. A més, s'ha reduït l'horari d'accés per la porta principal. Ara ja només s'hi pot accedir fins a les 10 de la nit, quan fins ara tancava a les 11. Una altra de les mesures és la d'avançar el reforç de seguretat d'estiu i també s'ha incrementat el nombre de zeladors al mostrador del vestíbul principal. Eduardo Escudero és el gerent de l'àrea de salut d'ABC Formentera.
7: Tenemos en proceso otras medidas y se está evaluando la necesidad de ampliar durante todo el año el personal de seguridad. También y en paralelo hemos impulsado campañas de comunicación interna dirigidas al personal para recordar el uso de la tarjeta identificativa y para implicar a todo el personal en la vigilancia de personas ajenas al centro o de situaciones sospechosas.
15: I el govern enviarà enguany 56 policies locals a Ciutadella per reforçar precisament el dispositiu de seguretat de Sant Joan. Són 15 més que els que va enviar l'any passat. La resta de l'operatiu es manté similar al d'anys anteriors. L'executiu destinarà 95.000 euros al dispositiu.
21: La Direcció General d'Emergències aportarà 30 voluntaris de protecció civil i 11 vehicles. A més, desplaçarà 7 tècnics, 5 vehicles i material de reforç per als sistemes de telecomunicació. En aquest sentit, l'IBE Digital traslladarà a l'illa 2 equips de repetició mòbils per reforçar les comunicacions d'emergència. El 061 aportarà 5 vehicles i 4 ambulàncies i, finalment, la Conselleria del Mar contractarà vigilància privada per reforçar la seguretat al port de Ciutadella. El govern destaca que, a través dels policies tutors i en el marc del programa Festes Segures, han fet jornades de prevenció a joves arreu de l'arxipèlag i fins i tot en altres comunitats autònomes. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
0: Y estamos trabajando con otras islas e incluso con Cataluña para poder desde las aulas hacer prevención y garantizar que nuestros jóvenes o los jóvenes que vengan a nuestras fiestas las puedan disfrutar en toda su extensión.
15: I Serveis Ferroviaris de Mallorca ha incorporat 2 drons per vigilar les pintades vandàliques als convois.
5: Vigilaran de dia i de nit, principalment a les cotxeres de Son Rullant, que és on es produeixen més incidents d'aquest tipus. El gerent de l'empresa pública, José Ramón Horta, assenyala que la mesura persegueix diferents objectius.
8: Prevenir l'actuació d'estos salvajes y delincuentes y por otro lado, pues poder actuar con rapidez en el caso de que sean detectados. Y por último, utilizarlo como prueba judicial para poderlos identificar ante los juzgados.
15: En successos, un home de 27 anys i nacionalitat sueca ha mort a l'Hospital de Son Espases després d'haver patit un accident de trànsit fa just un mes a Valldemossa.
5: L'accident es va produir el 9 d'abril quan el vehicle en què viatjava amb 2 persones més va sortir de la via i va quedar bolcat a la carretera. La notícia ha causat commoció a Suècia perquè el jove era un dels hereus d'una cadena d'hamburgueses molt popular al país.
15: D'altra banda, la policia local de Palma ha detingut un jove per suposadament envestir un agent durant una persecució, intentar robar una altra moto i conduir de manera temerària i sense carnet.
5: Els fets foren dissabte passat, quan els policies foren alertats perquè s'estaven produint carreres il·legals. Una patrulla va localitzar un jove de 23 anys que circulava a gran velocitat en la seva motocicleta, realitzant maniobres temeràries i no portava el casc reglamentari. Està acusat d'un delicte de conducció temerària, atemptat, resistència greu, conduir sense carnet, danys i tentativa de furt d'ús de vehicle.
15: Més qüestions. La Fundació Miró Mallorca acollirà la 4ª edició de la Nit Solidària contra el Càncer, una gala benèfica organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, que celebrarà divendres 28 de maig per recaptar fons destinats a la recerca oncològica.
16: Començarà a les 8 del vespre i els assistents podran recórrer l'espai de la Fundació abans de passar als jardins, on se celebrarà el sopar fet per l'Associació de Cuiners establerts a les Illes Balears, entre d'altres. La ballada, que serà dia 22 de maig, comptarà amb música en directe i una rifa solidària. Eva Riera és la coordinadora de l'esdeveniment.
9: El precio de la entrada solidaria es de 50 euros y se puede adquirir a través de nuestra página eventoscontralcáncer.es o en la misma entrada el día 22 de la Fundación Miró Mallorca.
16: L'any passat la gala va recaptar 60.000 euros.
15: I en els esports, a 4 dies d'un partit decisiu del Mallorca contra l'Oviedo, el moviment mallorquinista ha publicat una carta oberta a l'afició on critica que el club no pot ser una empresa, diuen, ja que és un sentiment per a moltes generacions. Des de l'organització que agrupa penyes, socis i aficionats demanen a la directiva que passi el que passi dissabte, realitzin una renovació profunda. Joan Roig, membre de la directiva del moviment mallorquinista.
10: Jo crec que la renovació profunda la necessita a dalt i a baix, a nivell deportiu, a nivell de plantilla, però també es pot necessitar aquesta gestió, la direcció esportiva, aquí necessita una reestructura també, com considerem. Jo crec que tothom, si al final el descens se consuma, ja crec que la direcció esportiva té un percentatge de culpa, com podria tenir Arrasate, de Miceli, de jugadors.
15: D'altra banda, ja sabem els rivals del Poblense i el Balears per a la final del playoff de sense primera federació. El sorteig celebrat ahir han creuat els balearicos amb el Real Jaén i el Poblense amb l'Àguiles, un equip de la regió de Múrcia. Els dos equips mallorquins jugaran l'anada a domicili aquest cap de setmana. En el cas del Poblense serà diumenge a les 12, en el dels balearicos el mateix dia, però a les 7 del vespre. La tornada de les dues eliminatòries es disputarà dia 31 de maig, diumenge, amb el mateix horari d'anada. I un darrer apunt, perquè en tenis Jaume Munà està debutant en l'Obert de Ginebra i està guanyant per 4-0 el primer set a l'estadounidenc Nishes Basavaredi. I avui a la Cultura vas parlant d'una nova mostra, la Casa de Cultura, Ses Cases Noves de Santanyí.
16: Es tracta d'una doble exposició de dos artistes locals, però amb projecció internacional, que s'acaba d'inaugurar en aquest espai. Són els projectes Case Dream, de Joan Miquel Ramírez Suassi, i de Fora Vila, de Pau Aguiló, guanyador del Premi Vila de Santanyí, Francisco Bernard Regi, 2025. Tots dos tenen en comú que després d'anys vivint fora han tornat a l'illa, un fet que ha marcat les seves darreres creacions. La proposta de Ramírez Suassi, inclosa dins el Mallorca Fotofest, és una col·lecció de fotografies que reflexionen sobre el desarrelament, la memòria i la impossibilitat de tornar al lloc del qual un dia varen sortir. I la mostra de Pau Aguiló explora el contrast entre Mallorca i Londres, una ullada sobre la identitat i la necessitat vital de pintar. Se podran visitar fins dia 18 de juliol. Tu
15: i
16: jo,
15: agafant l'horitzó. I continuen, Aina, també les activitats relacionades amb el Dia Internacional dels Museus.
16: Sí, és així. Avui a Can Balaguer s'ha programat un concert de la Banda Municipal de Música de Palma sota la direcció de José Enrique Martínez Esteve, amb un repertori temàtic dedicat a l'àmbit museístic. I avui a Maó, Pere Gomil ofereix una conferència sobre Josep Maria Llompart sota el títol Activista, Poeta, el Gran Referent. Serà a les 7:30 a Can Victòria.
15: Amb les propostes culturals per avui, posem el punt final en aquest Ràdio Diari Migdia. Recordin que l'actualitat de les Illes tornarà en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.